0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

Imagina Ràdio.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: σου.
1: Δαβούι ή δαΐ.
2: Imagina
1: Radio.
3: La millor música
1: per sentir

setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: Rosó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Vols un polo?
6: Esclar, de maluixa.
5: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
6: Ah, aquest sí que m'agrada.
5: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
5: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
6: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
7: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
8: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
9: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic, igual com pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
4: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. La campanya de l'arròs arrenca al Delta de l'Ebre amb despeses més altes i la previsió de preus més baixos. La sega de l'arròs bomba, una de les varietats més primerenques, va començar el passat dilluns, uns 10 dies abans del que és habitual a causa de les altes temperatures d'est estiu. El sector preveu que la resta de varietats també s'avancen i calcula una collita similar a la d'altres anys d'unes 135.000 tones. Els arrossaires, però, afronten la campanya amb preocupació per la previsió de preus més baixos mentre els costos de producció continuen a l'alça. Des d'Unió de Pagesos, alerten que els preus actuals són similars als de fa una dècada i asseguren que la situació no és assumible. El pròxim dimecres 26 d'agost, la cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius serà l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Per la tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts del territori. Avui les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 31, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. La campanya de l'arròs arrenca al Delta de l'Ebre amb despeses més altes i la previsió de preus més baixos. La sega de l'arròs bomba, una de les varietats més primerenques, va començar el passat dilluns, uns 10 dies abans del que és habitual a causa de les altes temperatures d'est estiu. El sector preveu que la resta de varietats també s'avancen i calcula una collita similar a la d'altres anys d'unes 135.000 tones. Els arrossaires, però, afronten la campanya amb preocupació per la previsió de preus més baixos mentre els costos de producció continuen a l'alça. Des d'Unió de Pagesos, alerten que els preus actuals són similars als de fa una dècada i asseguren que la situació no és assumible. El pròxim dimecres 26 d'agost, la cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius serà l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Per la tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts del territori. Avui les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 31, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
5: Ulleres normals? No, això és prehistòria!
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres MO, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
7: S'escapó.
4: Imagina Ràdio.
8: La millor música
4: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. La campanya de l'arròs arrenca al Delta de l'Ebre amb despeses més altes i la previsió de preus més baixos. La sega de l'arròs bomba, una de les varietats més primerenques, va començar el passat dilluns, uns 10 dies abans del que és habitual a causa de les altes temperatures d'est estiu. El sector preveu que la resta de varietats també s'avancen i calcula una collita similar a la d'altres anys d'unes 135.000 tones. Els arrossaires, però, afronten la campanya amb preocupació per la previsió de preus més baixos mentre els costos de producció continuen a l'alça. Des d'Unió de Pagesos, alerten que els preus actuals són similars als de fa una dècada i asseguren que la situació no és assumible. El pròxim dimecres 26 d'agost, la cinquena etapa de la Vuelta recorrerà de Falset a Roquetes. La jornada de 173 quilòmetres sortirà de Falset i recorrerà diversos municipis del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, fins a arribar a Roquetes. Un dels punts decisius serà l'ascens a l'Alt de Paüls, de tercera categoria, abans d'afrontar els últims quilòmetres. El pas de la Vuelta es presenta també com una oportunitat de projecció turística per als paisatges del territori, com les vinyes del Priorat, el riu Ebre, el Delta o els ports. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel molt ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Per la tarda s'esperen alguns xàfecs en alguns punts del territori. Avui les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 31, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: write your name.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
3: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Rescaten tres persones que anaven a bord d'una embarcació a la deriva davant la costa de l'Ametlla de Mar. El passat dilluns, Salvament Marítim va rebre l'avís cap a la una del migdia i va derivar l'actuació als agents de la Guàrdia Civil que patrullaven per la zona. L'embarcació havia quedat aturada a mitja milla de la costa amb dos adults i un nadó d'un any i mig a bord mentre l'estat de la mar complicava la situació. Els agents van comprovar que els tripulants estaven bé i que l'avaria es devia a problemes de motor. Finalment van remolcar l'embarcació fins al port del municipi. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros del fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Vegebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les quatre comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer, i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center.
0: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Rescaten tres persones que anaven a bord d'una embarcació a la deriva davant la costa de l'Ametlla de Mar. El passat dilluns, Salvament Marítim va rebre l'avís cap a la una del migdia i va derivar l'actuació als agents de la Guàrdia Civil que patrullaven per la zona. L'embarcació havia quedat aturada a mitja milla de la costa amb dos adults i un nadó d'un any i mig a bord mentre l'estat de la mar complicava la situació. Els agents van comprovar que els tripulants estaven bé i que l'avaria es devia a problemes de motor. Finalment, van remolcar l'embarcació fins al port del municipi. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros del fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Vegebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les quatre comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric, i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a l'Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total, ja se n'han documentat una 20ena a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codes QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les 4 comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
6: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: σου d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a l'Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total, ja se n'han documentat una 20ena a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codes QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les 4 comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Rescaten tres persones que anaven a bord d'una embarcació a la deriva davant la costa de l'Ametlla de Mar. El passat dilluns, Salvament Marítim va rebre l'avís cap a la una del migdia i va derivar l'actuació als agents de la Guàrdia Civil que patrullaven per la zona. L'embarcació havia quedat aturada a mitja milla de la costa amb dos adults i un nadó d'un any i mig a bord mentre l'estat de la mar complicava la situació. Els agents van comprovar que els tripulants estaven bé i que l'avaria es devia a problemes de motor. Finalment, van remolcar l'embarcació fins al port del municipi. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros del fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les quatre comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca a guatllo, cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal, maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo, cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mat Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
3: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Rescaten tres persones que anaven a bord d'una embarcació a la deriva davant la costa de l'Ametlla de Mar. El passat dilluns, Salvament Marítim va rebre l'avís cap a la una del migdia i va derivar l'actuació als agents de la Guàrdia Civil que patrullaven per la zona. L'embarcació havia quedat aturada a mitja milla de la costa amb dos adults i un nadó d'un any i mig a bord mentre l'estat de la mar complicava la situació. Els agents van comprovar que els tripulants estaven bé i que l'avaria es devia a problemes de motor. Finalment, van remolcar l'embarcació fins al port del municipi. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros del fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà pel Cap Vegebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les quatre comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Matachinchan.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeu i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
7: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 29 d'agost, Cloenda amb Una nit al País Melt, protagonitzada pel Quartet Melt, guanyadors de Lo Happy Day de TV3. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins dels cellers Aibar i Sedó Anguera, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapers de la Llesqueria i la Tossa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
3: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
3: per sentir-se.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a l'Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total, ja se n'han documentat una 20ena a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El COPAT ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codes QR que permeten accedir a continguts informatius i, pròximament, a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, esta tarda podem tenir alguns xàfecs en alguns punts de les 4 comarques. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Sénia, 31 a Gandesa, 32 a Flix i 33 a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
3: Fetxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetxini. 977 70 12 57. Fetxini.net.
0: Imagina Ràdio. Imagina.

0: Cardoso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a l'Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total, ja se n'han documentat una 20 a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El Copat ha presentat Camins de la Biosfera, una nova manera de descobrir les Terres de l'Ebre a través dels valors naturals, culturals i socials de la reserva. Impulsat amb el suport dels fons de transició nuclear, el projecte combina patrimoni i tecnologia per apropar el territori als visitants. La iniciativa inclou 10 rutes temàtiques i 61 punts d'interès repartits per les 4 comarques ebrenques amb codes QR que permeten accedir a continguts informatius i pròximament a vídeos explicatius. Les rutes recorren espais i elements emblemàtics com el riu Ebre, la pedra seca, l'arròs, els pobles pesquers, la Via Verda o la memòria històrica. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es Mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general amb alguns xàfecs en alguns punts del territori i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima es mantindrà i la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center.
5: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2, o posa't al dia.

0: La informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977-588-995.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Gina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del ciclisme. Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant. Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parc Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
2: Hoy el viento sopla más de lo normal.
0: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
0: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
0: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de desprendiments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros de fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general amb alguns xàfecs en alguns punts del territori i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima es mantindrà i la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Atenció, amants del ciclisme! Dimecres 26 d'agost, la Vuelta 2026 arriba a Catalunya amb una etapa apassionant, Falset Roquetes. Vine a gaudir en família del Parque Vuelta, on t'esperen animació, activitats i molts regals oficials, i viu tota la emoció de final d'etapa a Roquetes. No t'ho perdis, t'esperem a la meta. La Vuelta a Roquetes.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros de fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. El Velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. I actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general amb alguns xàfecs en alguns punts del territori i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima es mantindrà i la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una baralla amb un grup a la Ràpita. Segons ha informat la policia, la matinada del diumenge van rebre una alerta per agressió entre grups de persones al municipi. Quan els agents hi van arribar, va constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de tres ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. La investigació està sota el secret d'actuacions. Restauren l'antiga pedrera de la Torre del Moro d'Alcanar per recuperar la biodiversitat del Montsià. Els treballs han permès suavitzar les pendents de l'antiga explotació amb material de la mateixa pedrera i crear bancals i cordons de pedra per reduir el risc de despreniments. L'espai, que va funcionar com a pedrera de roca calcària entre els anys 80 i la primera dècada dels 2000, es troba en una zona d'interès geològic i acull espècies protegides com l'àguila cubarrada, el falcó peregrí i la merla blava. L'actuació ha comptat amb una inversió de més de 185.000 euros de fons de la Generalitat i fons europeus Next Generation. El velòdrom de Tortosa acollirà el pròxim 29 d'agost la cinta Es mou per recaptar fons contra el càncer infantil. El Tardeo Solidari començarà a 8:45 del vespre i combinarà música en directe i una sessió DJ Remember. Hi actuaran Dragon Rapide, versió original, i el tribut a Sopa de Cabra ben endins, abans de donar pas als DJ Toño, Joan Salas i Guillermo Argentó. L'entrada tindrà un donatiu de 10 euros que es destinaran íntegrament per a la investigació del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més, l'esdeveniment comptarà també amb servei de barra i entrepans. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat en general amb alguns xàfecs en alguns punts del territori i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, la mínima es mantindrà i la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Gasó.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.